Portugal the man, feel it still. I va direcziun a Kikerisés, il el jackpot, quale so se da cemplia con propi un import vaira attractiv, despö a quale 114 bons, que son 1140 francs, plus al minimum de 30 bosch, arrivais 3 torres 4 rundes, que son l'ora in tot 1440 francs. Hai, con quais raps, podais ir a comprir per gelatos o servoles per la festa dels prüms a vost o c'era d'una, ma eins ce fais plans, ce ce spudes tot fer con quel guadagn, stais els natürlich mensch guadagnir. E il prim pas per quei es s'annunzcer o se scu prossim candidato o candidato pel Kikerisés, quei fais tot simpel con der un telefon al 0800 20 25 30.

0: Las novitats der RTR.
1: La polizia cantunala arrestescha dus dealers de drogas probabels ed in Svizzera vegni puspera colta de pli laina, surtout laina d'energia. De